0: Bona vesprada. El desnonament de Daniel de la seva casa de Burjassot a València s'ha paralitzat 10 dies. El sindicat d'habitatge havia convocat una protesta a les portes de la vivenda en la que resideix des de 2009 per a tractar d'evitar-ho. 10 dies que no tranquil·litzen a Daniel, encara que assegura que es veu amb forces per a continuar lluitant.
1: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
0: Mentrestant, el regidor del PP a l'Ajuntament d'Alacant, Toni Gallego, ha relatat a la jutgessa que investiga les irregularitats en les vivendes públiques de les naus, que sabia des de juliol de 2024 que qui fora en aquell moment edil d'urbanisme, la popular Rocío Gómez, que va dimitir, tenia un d'eixos pisos públics protegits. Ha ratificat en seu judicial el testimoni que va oferir el passat 2 de juliol en la comissió d'investigació en les Corts. Un apunt de l'economia, la Comunitat Valenciana continua sent la regió més endeutada d'Espanya, amb una ràtio del 40% del PIB regional i un deute total de 64 milions d'euros. 64.000 milions d'euros.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
4: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles a esta hora, 12 y 22 minutos, ahora desde nuestros estudios en Elche. Desde aquí les vamos a acompañar durante la próxima hora y media de radio, hoy con un programa especial. El Ayuntamiento responde. Ya saben ustedes.

0: Paralitzat durant 10 dies el desnonament a Burjassot de l'investigador universitari Daniel González.
1: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
0: Bona vesprada. Una sentència judicial obliga a pagar 36.000 euros i abandonar l'habitatge en el que viu des de 2009. Assegura que mai ha deixat de pagar el lloguer. Ara coneixerem la seva història. Afectats i experts demanen menys pegats pel que fa als decrets del govern i més solucions estructurals. És la notícia de portada, però hi ha més que estan passant en la Comunitat Valenciana. Les contem en Onda Cero. Fins a les 2 al control tècnic està Isaac Sancho. El desnonament de Daniel, físic i investigador de la Universitat de València, ha sigut ajornat 10 dies per la comitiva judicial que avui ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a la seva execució. A les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge per a mostrar-li el seu suport i frenar el desnonament. Amparo Sánchez.
2: Daniel compta amb dos sentències favorables sobre la seva opció de compra sobre la vivenda i la il·legalitat del seu contracte de lloguer, però pese al pagament continuat d'este, una demanda de Coral Homes i l'actual propietari ha acabat amb una resolució judicial que decreta la seva expulsió i a més li reclama el pagament de quasi 36.000 euros. Creu que si l'administració funcionara bé, això no hauria ocorregut.
3: Sigo teniendo muchos nervios porque es una situación que me sobrepasa. Yo soy una persona tranquila, nunca me esperaba que llegara a vivir algo así.
4: A ver, yo soy físico, no entiendo de política, pero está claro que si la justicia y la administración funcionase bien, esto no hubiera ocurrido. Pues yo, por desgracia, soluciones no tengo, pero estoy seguro que hay gente que sí que las tiene.
2: Amb l'ajornament, ara Daniel disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions, com presentar un nou recurs judicial, així com negociar amb l'actual propietari.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Des del sindicat de l'habitatge afirmen que l'ajornament demostra que és necessari que la ciutadania s'organitze per a lluitar pel seu dret a la vivenda. Esteban Arellano, portaveu del sindicat, reitera que una vegada perds la casa ja ho has perdut tot.
5: Demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que juzgados de orden de desalojo y sobre todo mostrar que esto, que la organización sindical funciona y que además es más necesaria que nunca. Porque este caso va para largo, ganar el máximo tiempo posible para que nos dé tiempo a esto. Porque en estos casos, una vez has perdido la casa, ya lo has perdido todo. Ya lo has perdido todo, porque por mucho que ganes en 2 años, tú ya has rehecho tu vida en otro sitio.
2: També mostrant-li suport a Daniel han estat alguns dels seus companys de la Universitat de València que reconeixen ha sigut un procés dur per a ell.
6: A nivel de ánimo le afecta mucho como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre

0: y ya no te dejan que compres el piso y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
1: Reiteren que la situació que li està passant a Daniel es pot passar a qualsevol, ja que en el seu cas no es tracta d'una persona amb perfil de vulnerabilitat.
2: Sobre el nou decret del govern sobre la vivenda, el sindicat de l'habitatge considera que no es dona cobertura a tots els ciutadans perquè queden fora, diuen d'ell, la majoria de la classe treballadora.
1: El seu portaveu, Esteban Arellano, considera que estem en una situació límit en la que tot val perquè hi ha moltes tipologies de desnonaments que no contempla el decret.
3: Las medidas antidesahucios que entran en ese Real Decreto, a Daniel no se lo paran. Al final, ¿qué consideramos persona vulnerable? ¿No? Estamos ante una situación alargada demasiado y además que lo hemos sufrido, en el que en 10 años ha subido un 60% el alquiler. Y los sueldos, con suerte, aumentan un 3%. Eso, junto a un aumento de coste de la vida...
2: Els agents de la propietat immobiliària diuen que les mesures del govern no solucionen els problemes, diuen que retrauran més l'oferta de pisos en el mercat. Mentrestant, les plataformes d'afectats per la vivenda diuen que el decret no frenarà l'especulació. Lorena Pardo.
4: Els APIs diuen que els decrets restaran oferta de vivenda en el mercat. Francisco Nomdedeu, president de l'òrgan col·legial a Castelló.
5: Són mesures d'infermeria, no? Per a un problema de hospital general que van a solucionar ciertos casos de gent que està alquilada. Però per a l'oferta d'alquiler, per a la gent que quiera acceder en alquiler, ho va a limitar perquè els propietaris se van a constreñir més.
4: La plataforma d'afectats per la vivenda diu que les mesures no frenen a qui especula amb la vivenda. Iñaki Vallejo, advocat de la plataforma.
6: Son un poco medidas a corto plazo, porque al final se trata de poner dinero, pues eso, para que la gente pueda emanciparse. Al final son ayudas del Estado que cuando se acaben, pues se acabará la ayuda y el mercado seguirá teniendo la misma presión. Mientras no haya cambios de fondo, la especulación va a seguir igual sobre la vivienda, porque si mientras la vivienda sea negocio, los fondos van a seguir trabajando sobre ella.
4: Els afectats aplaudissen els decrets, però diuen el problema necessita accions més contundents.
2: De la política, els socialistes valencians demanen al PP que canvi i radicalment diuen la seva posició en matèria d'habitatge i que escolte el carrer. Els populars s'han carregat contra el govern i li reclamen que evite imposicions. I el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmat que la coalició votarà a favor en el Congrés dels dos decrets, encara que assegura no són suficients.
7: Nosaltres creiem que, evidentment, és un avanç incomplet, perquè, evidentment, algunes de les mesures tenen un tope temporal i a nosaltres ens agradaria que no hi haguera aquest tope temporal, és a dir, que foren permanents.
2: I continuem parlant de vivenda, però en este cas d'un nou capítol en la investigació judicial per l'escàndol dels pisos protegits de les naus a Alacant. L'exregidor del PP a l'Ajuntament, Toni Gallego, ha reconegut davant la jutgessa que sabia des de juliol de 2024 que la que era regidora d'Urbanisme en aquell moment, Rocío Gómez, que va dimitir, tenia un dels pisos. Així ha ratificat en seu judicial el testimoni que ja va donar en la comissió de les Corts, Juan Carlos Fresneda.
8: Sí, lo ha hecho en calidad de testigo y a petición de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, cuyo letrado Eduardo García Untiveros ha relatado que su testimonio es fundamental porque sitúa el conocimiento de los hechos en verano de 2024.
9: Creo que es fundamental saber si realmente el equipo de gobierno, el alcalde de Alicante, sabían ya desde julio del 2024 que la concejal de urbanismo pues será beneficiaria de un piso en Les Naus.
8: Y es que, tal y como ha confirmado Gallego ante la jueza en 2024, fue concejal de patrimonio cuando el alcalde Luis Barcala había apartado a la hora imputada a Rocío Gómez de esa competencia. Precisamente en su primer pleno como edil de patrimonio, Rocío Gómez le dijo a Gallego de forma confidencial que ya tenía una casa en Les Naus y no quería que se mezclaran las cosas.
2: I el Partit Socialista ha mostrat avui a les Corts el dossier informatiu destapat pel diario.es que inclou possibles irregularitats del president de la Generalitat i del seu entorn. Es desconeix qui el va encarregar exactament, però els socialistes apunten al mateix PP com a responsable de l'informe, Ramon Pérez.
10: El síndic del PSPP-PSOE, José Muñoz, explica que el dossier recull acusacions molt greus que recorden a èpoques passades del PP, diu, i que, per tant, Juan Fran Pérez Llorca no pot repetir com a candidat dels populars.
11: Que hay hechos que se describen, que son muy graves. Se habla de presuntos delitos que pudiera participar el presidente de la Generalitat y también su entorno y que presuntamente podrían ser hechos delictivos. Aquí se dicen cosas muy graves, cosas que inhabilitan al presidente de la Generalitat para presentarse a la reelección, que están sujetadas por hechos y por una investigación.
10: El president Juan Fran Pérez Llorca afirma estar vivint-ho amb molta tranquil·litat. Parla de pràctiques polítiques inacceptables, de baixesa moral i convida els socialistes a presentar-lo davant el jutjat.
12: Que si alguien de verdad lo tiene, lo que tiene que hacer es llevarlo al juzgado y que se investiguen todos los hechos. Si alguien dice que tiene un dossier, un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:31. Siguen benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la onda de dimecres, 30 de setembre. Ja posem punt i final a este mes, demà donem la benvinguda a octubre per a posar el remat final a este mes. I ja que és divendres, parlarem d'innovació, de tecnologia, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Reddit. D'altres assumptes farem connexió amb Castelló i parlarem de producte, també amb la cooperativa Consum, en concret de la mangrana que estem de temporada. Així que de seguida anem amb tot això, però ja saben que a aquestes hores fem un repasset a l'actualitat per als que s'incorporen en estos moments. Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anem a fer eixer repàs a les notícies. Quines són les principals de la jornada?
2: Doncs, William ha posat cara a una de les realitats pel que fa a la vivenda en el context actual, i és la de Daniel. Ell és físic i investigador a la Universitat de València, i avui estava previst que el desnonaren de la vivenda en la que residix des de l'any 2009 i per la que ha pagat, ha dit, durant tots aquests anys mensualment el lloguer. No ha fallat mai a aquests pagaments. Doncs avui, com dèiem, estava previst el seu desnonament i finalment ha sigut ajornat durant 10 dies per la comitiva judicial que ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a aquesta execució. I a les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge, veïns també i companys de treball per a mostrar-li el seu suport i frenar com han aconseguit almenys temporalment eixe desnonament. Ara disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions com presentar un nou recurs judicial. Diu que vaja, que no va estar tranquil, però que hi ha un poc d'esperança i ell té ganes, té forces per a seguir peleant.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí, se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, pues, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Daniel compta en dos sentències favorables sobre la seva opció de compra sobre la vivenda que té llogada i la legalitat del seu contracte de lloguer, però pese al pagament continua d'eixe lloguer, com dèiem, una demanda de Coral Homes i l'actual propietari ha acabat en eixa resolució judicial que decreta la seva expulsió. Com dèiem, ell és físic i investigador a la Universitat de València i avui han acudit també a donar-li suport companys de la universitat que reconeixen que està sent un procés molt dur per a ell.
4: A nivel de ánimo le afecta mucho, como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso, y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
2: Des del sindicat de l'habitatge diuen que aquest ajornament demostra que és necessari, diuen que la ciutadania s'organitza per a lluitar per eixe dret a la vivenda. I contar també que acabem de conèixer que la direcció de Ford i UGT, que és el sindicat majoritari, han signat un acord sobre les condicions

0: condicions laborals de la fàbrica d'Almussafes, que estarà en vigor fins a 2030 i que inclou augments salarials per damunt de l'IPC i la clàusula de revisió retroactiva. Diuen des d'UGT que això donarà estabilitat en un moment clau com és l'aliança de Ford en Gili. I recordem que a Benetússer avui el conseller de Sanitat, Marcelo Gómez, i la consellera de Serveis Socials han visitat una de les residències de persones majors en les que han començat ja l'inici de la campanya de vacunació pel que fa a la grip, el Covid-19 o la bronquiolitis. Ara per ara començarà en les residències i els centres educatius a partir del 5 d'octubre, la segona fase amb els grups que tenen eixa vacuna recomanada, i al llarg del mes de novembre ja eixa tercera fase que inclou ja tota la població en general. Des de la Conselleria de Sanitat animen els valencians a vacunar-se, com tots els anys.
1: Doncs gràcies, Núria, que esta vesprada a les 7 i 20 ampliem tots estos temes i d'altres. Gràcies.
0: Fins ara.
1: I fins ara, perquè fem una connexió amb una de les nostres emissores de Onda Cero a la Comunitat Valenciana. Ens n'anem a Castelló perquè s'ha convertit estos dies en punt de trobada per a parlar d'emprenedoria, d'innovació i de futur amb la celebració d'Ignite, un congrés que ha reunit empresaris, emprenedors, experts i professionals de tot el món per a compartir experiències, idees i noves maneres d'entendre els negocis. La nostra companya Marta Fullera ha estat allí, seguint de prop esta trobada, i ens porta algunes de les principals conclusions. Marta, amb quines idees ens quedem després d'esta primera edició d'Ignite?
2: Doncs, Begoña, què tal? Bona vesprada. Si haguem de resumir el que ha sigut Ignite en una sola idea, jo diria que durant estos dies Castelló ha volgut mirar un poc més enllà del dia a dia, perquè d'això ha anat esta trobada de parar, alçar el cap i preguntar-nos cap a on van les nostres empreses, com està canviant la nostra manera de treballar en el món del taulell i sobretot què necessitem per adaptar-nos a tot el que està per vindre, perquè sabeu, Begoña, que el taulell és el principal motor econòmic de la província. Aleshores, que vinga gent de tot el món per a este congrés és algo molt rellevant. Ignite ha sigut un lloc de trobada per a empresaris, per a emprenedors, professionals i experts d'àmbits molt diferents, no només del taulell, però moltes de les converses han acabat arribant a llocs molt pareguts, no? Un d'ells, inevitablement, ha sigut la intel·ligència artificial, però no tant des d'aquest discurs que de vegades sembla ciència-ficció, sinó des d'una perspectiva molt més pràctica, i és com podem incorporar-la ja al nostre treball, com ens pot ajudar a ser més eficients i quines tasques canviaran en els pròxims anys. També s'ha parlat molt de talent, de com trobar-lo, però sobretot de com aconseguir que es quede així. Ja saps que és un dels problemes que tenim també a la comunitat, perquè un dels grans reptes que tenim a Castelló, a la comunitat i al nostre país, és generar oportunitats perquè una persona jove no hagi de marxar necessàriament fora per a poder desenvolupar un projecte professional que siga més o menys ambiciós. I una altra de les idees que crec que ha estat també molt present durant tot el congrés és que emprendre no és simplement tindre una bona idea, fa falta finançament, acompanyament, formació, contactes i segurament una cosa que no sempre apareix als manuals i és equivocar-se unes quantes vegades. Així també m'he escoltat parlar d'errors, de projectes que no van eixir bé a la primera, de decisions que es van haver de canviar i d'empreses que s'han hagut de reinventar. I crec que aquesta és una de les parts més interessants de trobades com Ignite. Escoltar no només l'èxit quan ja està aconseguit, sinó tot el que hi ha hagut abans. I bueno, després d'estos dos dies queda també una altra reflexió, i és que moltes vegades quan parlem d'innovació pensem en grans ciutats o en grans pols tecnològics, i trobades com Ignite serveixen per a recordar que des de Castelló es poden crear empreses, atraure talent, innovar i posar en marxa projectes capaços de competir fora també del nostre territori. Per tant, Ignite acaba, però ens deixa moltes preguntes damunt la taula, i és com seran les nostres empreses d'ací a 5 o 10 anys, quines professions van a aparèixer noves, quines canviaran i quin paper volem ja jugar des de la Comunitat Valenciana en tota esta transformació, perquè si hem de quedar amb una conclusió després d'estos dies, jo diria que és esta, que el futur no és només una cosa que ens passarà, també és una cosa que podem construir. Ha sigut una miqueta el lema d'Ignite. Així que, bueno, pues, des de Castelló hem intentat començar ja a fer-ho.
1: Doncs moltíssimes gràcies, companya, per fer-vos ressò i per contar-nos aquestes conclusions importantíssimes en la jornada. Gràcies, Marta, i benvinguda, Andrea Gut.
3: Què tal, com estàs?
1: Molt bona vesprada, doncs molt bé, dispostes quan són les 2:39 per continuar contant les coses als nostres oients. I és que a

0: A partir de demà, 1 d'octubre, dèiem abans, de tanquem ja setembre i donem la benvinguda a un nou mes, a partir de demà, avançar a un ciclista canviarà de marxa, podem dir-ho així. La DGT estrena noves normes que obligaran els conductors a reduir la velocitat, mantindre més distància de seguretat i extremar també les precaucions tant en la carretera com en la ciutat. Unes mesures, Andrea, que busquen fer més segura la convivència entre cotxes i bicicletes i que des de demà caldrà tindre molt presents per evitar riscos, també multes.
1: Sí, demà no només comença octubre, sinó que comença aquesta nova normativa i polèmica, com tot el que té que veure amb els cotxes i la circulació de la DGT. I què és el que passarà? Pues sobretot destaquen aquestes noves normes que tenen a veure amb les bicicletes i amb els cotxes, no? En la manera en la que convivixen en una mateixa via. I és que, per exemple, com tu deies, avançar a una bicicleta, això que fem moltes vegades, i moltes vegades no ho fem amb la precaució, que moltes vegades tampoc extremen els ciclistes, eh? Hem de donar veu a les dues versions en aquesta polèmica, però avançar una bicicleta fora de població serà una maniobra més exigent per als conductors, perquè aquesta normativa va obligar a reduir la velocitat almenys 20 km per hora per davall del límit de la via que corresponga durant tot aquest avançament. D'aquesta manera, si la carretera, per exemple, té un límit de 90 km per hora, el vehicle doncs haurà de circular com a màxim a 70 mentre realitza aquesta maniobra. I no serà suficient amb reduir la velocitat, sinó que continuarà sent obligatori respectar una distància lateral mínima d'uns 50 metres i quan la carretera tinga més d'un carril per sentit, fer el canvi complet de carril.
0: Anem a repetir-ho. Si la carretera està a 90, anarà a 70.
1: Exactament.
0: I això sí o sí, la distància lateral...
1: Aquesta distància sempre que no canvia.
0: 10,5 metres.
1: Val. Exactament. Sí, i quan la carretera tinga més d'un sentit, pues fer-hi ese canvi complet de carril, que sempre és més segur, no? Aquesta és una de les mesures estrella, podríem dir, d'aquesta norma, però introdueix més canvis, per exemple, en aquestes vies urbanes. Per exemple, quan un vehicle de motor circule pel mateix carril que una bicicleta, haurà de mantindre aquesta separació mínima de 5 metres, en este cas de 5, amb el ciclista que tinga davant. A més, en determinats carrers d'un únic carril, que això, per exemple, ens interessa, jo crec, molt a ciutats com a València, no? I amb una velocitat màxima de 30 km o menys o inferior, els ajuntaments podran autoritzar, mitjançant la corresponent senyalització, que les bicicletes puguen circular en els dos sentits, que moltes vegades cridem l'atenció a ciclistes que venen en direcció contrària a nosaltres en aquests carrils, sí. Però en aquest cas podran fer-ho, sempre quan els ajuntaments ho senyalitzen bé. I què passarà si no ho fem? No? Quasi ve la part divertida. Exacte. I ses multes. Doncs incomplir aquestes obligacions pot tindre conseqüències molt importants. Per exemple, les conductes contràries a aquestes noves normes tenen la consideració d'infraccions greus amb multes que poden arribar als 200 euros. I la normativa de trànsit estableix actualment la retirada de 6 punts del carnet per avançar posant en perill o entorpint a aquests ciclistes o per no respectar aquesta separació mínima que contàvem abans d'un metre 50. I amb aquests canvis la velocitat també passa a ser un element clau en aquesta maniobra i així que l'objectiu és avançar una bicicleta pues, implique més temps, més espai, sobretot més seguretat.
0: Costarà,
1: però ens haurem d'adaptar a això, no? Per a intentar conviure, perquè cada vegada jo crec que hi ha menys cotxes i menys bicicletes i menys patinets que també tenen el seu espai en aquesta normativa.
0: Sí, no? Perquè hi ha novetats també de la DGT en quant a patinets, motoristes, taxistes
1: també entren així.
0: I compte, perquè entren també els repartidors que han d'adaptar-se també.
1: És que tenien que estar en aquesta normativa també, els repartidors, no? En el cas, per exemple, dels patinets, que són uns altres dels grans protagonistes, els conductors hauran de tindre almenys 15 anys, els conductors d'estos patinets, i portar casc. I en situacions de poca visibilitat, com la nit, per exemple, també hauran d'utilitzar una armilla reflectant, una obligació que repartidors que també utilitzen aquests vehicles hauran de complir sempre. I els patinets, per exemple, també hauran de portar l'enllumenat obligatori encès i fora de zones urbanes podran circular per vies ciclistes o carrils bici i no respectar això, doncs serà una infracció greu que comportarà multes també de 200 euros.
0: I què passa amb els motoristes i acompanyants?
1: En el cas dels motoristes, per exemple, hauran de portar guants en les vies interurbanes i calçat tancat en tot moment, sense xancletes, les xancletes ja fora, absolutament de tot. Ja costarà, costarà, eh?
0: Costarà. Més en estiu, en
1: més en estiu, que és supercòmode. A mi m'encanta quan duen en xancletes. Però està lleig que ho diga, però...
0: Sí. I no només els motoristes, no fer-ho. Perquè entenc que uno que també, està conduint... Sí. No, me refereixo a lo de les xancletes.
1: Bueno, sí.
0: O sea, vull dir...
1: Sí, que en els cotxes... No sé si està prohibit també, però en els cotxes tampoc recomanen

0: conduir amb xancletes, clar, jo em
1: referia,
0: ni descalç.
1: Perquè tenim en ment el motorista que sí, no vaig amb xancletes, però acompanyant tampoc.
0: Exactament.
1: Això és el que
0: no,
1: venia
0: no,
1: que a dir.
0: Si se cau és el mateix, se fa el mateix mal o més.
1: Val.
0: Doncs aquestes són les novetats per als motoristes, sobretot, i en quant als taxistes que dèiem, sí, i repartidors, ja no podran circular sense cinturó de seguretat per ciutat, aprofitant les excepcions que existien fins ara. Per a eliminar...
1: Existien excepcions?
0: Existien excepcions, això pareix, i ara canviarà.
1: No es coneixia jo.
0: Per a eliminar aquesta situació que permetia prescindir del cinturó en circumstàncies pues, relacionades amb aquesta activitat.
1: Professional, bueno.
0: Professional,
1: pues...
0: exactament. Seguretat per a tots, per a taxistes, per a patinets, per a motoristes, acompanyants.
1: El que...
0: Ara falta complir-ho i no pagar aquestes multes.
1: Exactament.
0: Que és un disgust.
1: Companya, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Hem de fer cas, eh?
0: Hem
1: fet ahir el repàs a totes aquestes noves normes, no? Algunes, jo ja pensava que ja es donaven per fet, però pareix que no,
0: però
1: ara
0: no,
1: ja, oficialment.
0: Ara ja, sí.
1: Doncs anem a continuar amb altres assumptes, perquè ens queda molt que contar-los, tecnologia, innovació i també producte, que els hem avançat. A pocs minuts ja acaba el programa, els anem a parlar de la mangrana. Però és que ara sona la sintonia d'innovació i tecnologia que els contem molt.
2: Quan una empresa escolta parlar d'intel·ligència artificial, la pregunta no és què pot fer la IA. Moltes vegades és una altra. I això a mi, per a què em serveix? Perquè una cosa és conèixer les possibilitats de la tecnologia i una altra molt diferent, saber com aplicar-la a un problema concret de l'empresa, provar una solució i comprovar si realment funciona abans de fer una inversió. Precisament per acostar aquest procés a les empreses existeix Indie AI Connect, un ecosistema que posa en contacte les empreses amb tecnologia, coneixement i especialistes per a facilitar l'adopció de la intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals avançades. I una data important al calendari, demà, 1 d'octubre, a l'espai Vélez Events de València, tot això es podrà conèixer de primera mà en Go Digital 2026, un esdeveniment anual, el de, pues un esdeveniment anual d'Indie AI Connect. En la seva etapa anterior, Indie va prestar uns 1.000 serveis a unes 600 empreses i va aconseguir més de 4 milions d'euros de finançament addicional per a aquestes empreses. Salude primer a Sara Chaparro, la responsable de màrqueting i comunicació de Reddit. Bona vesprada, Sara.
3: Bona vesprada, Begoña, què tal?
2: Molt bé. Amb qui descobrim una miqueta més sobre tot això?
3: Pues per a saber què pot trobar una empresa en aquesta nova etapa i què ens espera demà a Go Digital, parlem amb Òscar Valle, director d'innovació oberta i ecosistemes d'innovació d'ITI. Buenas tardes, Òscar.
2: Hola, Òscar.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien.
3: Óscar, vamos a ponernos en la situación de una empresa que sabe que la inteligencia artificial puede ayudarle, pero no sabe exactamente por dónde empezar. ¿Qué puede encontrar en Indie AI Connect y cómo se transforma una necesidad concreta de una empresa en una posible solución tecnológica?
4: Bueno, en primer lugar, las empresas no deben saber de tecnología, ¿no? O no tienen por qué saber de tecnología, porque ahora parece que con la IA todo el mundo tiene que ser experto y no es así, ¿no? Las empresas lo que de verdad conocen es su negocio, los problemas a los que se enfrentan, qué deben mejorar para ser más competitivas y en este sentido lo que pueden encontrar en Indie es precisamente cómo la tecnología puede ayudarle en esos objetivos, en especial la IA. Lo que podemos ofrecerles es un diagnóstico, un análisis de lo que quieren resolver y ver cuál es la tecnología que mejor puede resolverlo y probar esa tecnología y ver que validarla y ver qué les va a servir y qué les va a ofrecer. En definitiva, ellos pueden ver cómo pueden aplicar la tecnología. Nos hemos encontrado con casos donde una empresa venía pensando en utilizar una IA en particular y finalmente, tras hacer ese análisis, ha tenido que utilizar otra para mejorar el impacto y le era mucho más rentable.
2: Decía yo antes, Óscar, que en la etapa anterior atendisteis a más de 600 empresas, realizasteis más de 1.000 servicios. No sé qué os han enseñado estos proyectos sobre el nivel real de digitalización en las empresas y sobre las dificultades que encuentran cuando quieren incorporar esas nuevas tecnologías.
4: Bueno, lo que nos hemos encontrado es una diversidad grande en cuanto a digitalización, ¿no? Nos hemos encontrado a empresas en un estado muy incipiente, aunque ya iniciado, que quizá lo que han necesitado o su mayor dificultad era encontrar un camino que seguir, ¿no? Un roadmap de procesos y de soluciones a ir adoptando que les permita empezar en ese camino hacia el uso de una tecnología avanzada. Y en este sentido, pues como EDIH también tenemos la misión de conectar a la oferta tecnológica con la demanda tecnológica. Entonces,

0: Ves, ara, com veiem, al final es tracta d'acostar la tecnologia a les necessitats reals de les empreses, eh? Identificar un problema, trobar la tecnologia adequada, provar-la i, si funciona, fer el pas cap a la seva implantació.
1: Efectivament, i demà 1 d'octubre Go Digital serà un punt de trobada per a conèixer precisament aquestes possibilitats, descobrir casos reals i connectar les empreses amb l'ecosistema d'innovació.
0: Sí, serà una jornada, no?, que posarà aquest focus, com dèiem, en la intel·ligència artificial i en altres tecnologies digitals avançades, però sobretot en una qüestió molt més pràctica, com podem ajudar-nos a fer millor les coses. Així que bé, nosaltres continuarem la setmana que ve parlant d'innovació i sobretot pues, d'aquests programes, d'aquests projectes, dels instituts tecnològics que tenen molt que aportar-nos. Sara, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
1: Moltíssimes gràcies, fins la pròxima setmana.
0: Adéu. Parlem d'una de les fruites més representatives de la tardor, la magrana. Originària d'Iran i considerada pels romans símbol de l'amor i de la fecunditat, esta fruita va arribar a la península fa milers d'anys. Actualment, una de les principals zones productores es troba a la província d'Alacant. En l'espai del supermercat Consum sobre alimentació saludable, anem a parlar de les seues propietats, dels beneficis i dels usos en la cuina. I ho fem com cada setmana amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació. Bona vesprada, Mamen.
2: Bona vesprada.
0: Per què és tan interessant incloure la magrana en la nostra alimentació?
2: Sí, la magrana és una fruita molt saludable i amb nombrosos beneficis nutricionals. Destaca pues, pel seu contingut en vitamina C, que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari, ens ajuda també a reduir el cansament i intervé en la formació de col·làgen. També és font de vitamina K, important per al manteniment dels ossos i per a la correcta coagulació sanguínia. I a més, pues, ens aporta fibra, que afavoreix el trànsit intestinal i contribueix pues, al nostre benestar digestiu. Mm.
0: Quina és la millor època per a consumir-la?
2: Bueno, la magrana es troba en el seu millor moment entre setembre i novembre. És quan està en plena temporada i podem pues, gaudir-la amb tot el seu sabor, dolçor i suculència, que és molta.
0: I quan anem a comprar-la, en què ens hem de fixar per a triar una bona peça?
2: Sí, sembla un poquet complicat, però en realitat és senzill. Hem de buscar magranes en un color viu, pell fina, però ferma i sense colps ni talls. I n'hi ha un truc que no falla, que és que com més pese respecte a la seva mida, pues més sucosa sol ser.
0: Més suc té a l'interior, sí. No? Molta gent diu que li encanta la magrana, però que no sap molt bé com pelar-la i demés. Com ho faríem? Quin consell ens donaries?
2: Sí, té un poc de mala fama, no?, per abordar-la, no? Però, no? Bueno, pues una de les opcions és poden partir-la en quatre trossos i anar extraent els granets en les mans. Depèn, no?, de com siga. Però també funciona molt bé donar-li uns colpets suaus amb una cullera per la part exterior perquè els grans pues, vagin caient en un recipient. I una vegada els tenim preparats, pues, podem conservar-los en un recipient hermètic durant uns 3 dies a la nevera o també congelar-los, que és una bona opció. Uh-huh. Fins a 6 mesos es aguantarien. Uh-huh. Molt bé. Uh-huh.
0: I com podem incorporar la magrana als nostres menús?
2: Pues sembla que té moltíssimes possibilitats. La podem prendre sola pues, com a postres o entre hores afegir-la a un iogurt, als cereals o a mocedones de fruita. I també pues, combina molt bé amb amanides, plats de llegums o fins i tot amb receptes de carn i peix com les quals pues, es aporta un toc fresc i lleugerament dolcet. Uh-huh.
0: Ja fa temps que no parlem de receptes. No sé si ens portes alguna, almenys que siga facileta per a sorprendre
2: sí,
0: a casa.
2: Una molt senzilleta, sí, molt senzilleta. Venga. I amb un toc especial que és una amanida d'escarola, pernil i magrana. Uh-huh. A veure, necessitaríem una escarola, una tallada de pernil, una tallada de llom, dos allets, una magrana, oli d'oliva verge extra i molt poqueta complicació.
0: Vale, com ho faríem?
2: Lo que faríem seria, pues, primer tallaríem els alls a làmines finetes i els sofregim lleugerament en oli d'oliva verge extra, després els deixem refredar, mentrestant pues, preparem l'escarola, afegim el pernil, el llom i els granets de magrana que tinguem. Finalment, pues, amanim l'amanida en oli aromatitzat i els allets i salpebrem al gust. És una recepta superfàcil, sabrosa i perfecta per aprofitar la temporada de la magrana.
0: I alguna última recomanació?
2: Res més, que aprofitem els productes de temporada al seu moment. La magrana és una fruita sabrosa, versàtil, no li tinguem por, no? Uh-huh. Que només és ficar-li mà i anar a obrir i a pelar. I és molt fàcil de comprar alimentació a la nostra alimentació diària, no? Tant en receptes dolces com salaetes.
0: Així és, doncs moltíssimes gràcies, Mamen, per tota aquesta informació sobre la magrana. T'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable amb Consum.
2: Gràcies a tots.
0: Adéu.
3: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos...

0: sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
1: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
1: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
4: Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps haguera anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Aníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva aquest llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.

0: amb molta tranquil·litat. Parla de pràctiques polítiques inacceptables, de baixesa moral, i convida els socialistes a presentar-lo davant un jutjat.
1: Que si alguien de verdad lo que tiene que hacer es llevarlo al juzgado y que se investiguen todos los hechos. Si alguien dice que tiene un dossier, un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo, o sabe que no hay nada y que lo quiere es volver a esas cloacas que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de las falsedades, de los extorsionadores. Yo a ese juego no voy a entrar.
0: I tercera i última jornada, avui dimecres, del debat de política general d'enguany a les Corts, que, d'entre altres moltes coses, ens ha deixat una clara i oberta defensa del PP respecte de Carlos Mazón. L'ha verbalitzada la diputada popular Laura Xulià, qui considera que continuar demanant la dimissió de Mazón, ara com a diputat autonòmic del PP que continua sent, demanar ixa dimissió no té cap sentit, diu.
2: Que el debate sobre el aforamiento del expresidente Carlos Mazón carece ya de todo tipo de sentido. Porque tras esa resolución del Tribunal Superior de Justicia, por unanimidad, sobre la ausencia de cualquier responsabilidad del expresidente, que seguir RQR pidiendo esa supresión del aforamiento no tiene sentido.
0: 7:29, l'economia valenciana creixerà prop d'un 3% enguany, per damunt de les previsions per al conjunt de l'Estat. Ho diu la Confederació Empresarial Valenciana, Núria Moreno.
3: Ricardo Miralles, director d'Economia i Anàlisi, assenyala que l'economia ha accelerat el seu creixement fins al 2,9% interanual i que les perspectives per als pròxims mesos apunten a una prolongació d'aquest augment.
4: Este crecimiento sigue apoyándose principalmente en la fortaleza de la demanda interna y en la evolución favorable del empleo, con un papel destacado del consumo privado y de la inversión. Por sectores destacan la construcción y los servicios, con un buen comportamiento del turismo internacional. La industria también mejora, aunque con importantes diferencias entre ramas, mientras que el sector primario mantiene una evolución desfavorable.
3: Entre els principals factors de risc destaquen la persistència de les tensions geopolítiques i el seu impacte sobre els preus energètics, els costos logístics i les cadenes de subministrament.
0: Ho avançàvem en començar la setmana, començaments d'esta setmana, està en marxa ja la campanya de vacunació d'enguany davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip, la Covid o la bronquiolitis. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la de Serveis Socials, Elena Albalat, han estat avui en una residència de persones majors de Benetússer, a l'àrea metropolitana de València, Núria.
3: Es farà en tres fases de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables, com ara els usuaris de les residències i els centres educatius. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anima els valencians a vacunar-se.
5: Que se vacune la màxima població, perquè és voluntari. Pero es obligación del responsable sanitario de la Comunidad Valenciana invitar, convencer, seducir a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para que se vacunen, porque van a mejorar su salud.
3: A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacuna. Al llarg del mes de novembre començarà la tercera fase, que inclou a tota la població.
0: La crònica de tribunals ens deixa esta vesprada una notícia d'última hora. La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut a Benidorm per presumptament assassinar la seva parella en un nou crim masclista. Si a casa nostra que hem vingut contant en les últimes hores i ser assassinat masclista succeït entre Benidorm i Finestrat, el principal sospitós, el principal detingut, ha sigut enviat a presó provisional comunicada i sense fiança fa només uns minuts. De la crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'un home sense cap ni extremitats que va ser localitzat dilluns surant davant la costa de Sagunt. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
6: La informació ha transcendit aquest dimecres. El cos, que es trobava en avançat estat de descomposició i no portava roba, va ser albirat en les proximitats de la platja d'Almardà per una embarcació recreativa que va fer sonar l'alarma. Una unitat del Servei Marítim de la Guàrdia Civil va traslladar posteriorment el cadàver fins a València. Els especialistes de criminalística, en coordinació amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal, han obert una investigació per a tractar d'identificar a la víctima. Per això es prendran mostres d'ADN que seran comparades amb perfils genètics de persones desaparegudes.
0: Un home de 55 anys ha mort avui després de quedar atrapat durant una obra a les Alqueries, a la Plana Baixa. Els bombers han acudit fins al lloc dels fets per a rescatar-lo després d'una solsida de terra. Castelló, Juanjo Tovar.
7: L'avís s'ha rebut al voltant de la 1:15 de la vesprada. Fins allí s'han desplaçat efectius del Parc de la Plana Baixa del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, que han treballat per alliberar l'home de 55 anys. Havia quedat atrapat per les cames a l'interior de la rasa a conseqüència d'un despreniment de terra. Els bombers han aconseguit rescatar-lo, però els serveis sanitaris desplaçats fins al

0: York han confirmat finalment la seva mort.
1: Un home amb una ordre europea de detenció ha sigut capturat avui a Oriola, acusat de formar part d'un grup delictiu dedicat als robatoris que operava a escala internacional, procedia concretament de França. I atenció a això, sobretot si a casa hi ha alumnat preuniversitari, perquè ja hi ha data per a les proves d'accés a la universitat corresponents a este curs escolar que acabem de començar. Seran els dies 1, 2 i 3 de juny en convocatòria ordinària i els dies 30 de juny i 2 de juliol en convocatòria extraordinària. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu, què tal?
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Edu i el nostre company Víctor Lluc, que ha sigut un dels poquets afortunats que avui ha pogut xafar per primera vegada el nou Mestalla, no?
2: Sí, perquè avui ha tocat fer una visita a les obres del nou estadi de Mestalla, una visita en la que, a més de Víctor Lluc, ha estat Javier Solís, el director corporatiu del València, i ha parlat dels preus dels nous abonos al nou estadi.
3: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. Con lo cual estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados.
2: Mientras el Villarreal espera recuperar pronto a sus internacionales, Víctor Fran, buena vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal espera la tornada dels primers internacionals en les properes hores. Serà el cas de Logan Costa, que ahir va jugar amb Cabo Verde i que ja no té més partits amb les seves seleccions al llarg dels propers dies. També Carlos Macià, el jove futbolista il·lícita, que aquesta vesprada juga en la selecció sub-20. S'espera que demà puga tornar per estar també a les ordres d'un Íñigo Pérez, que està treballant de moment amb 8 futbolistes del primer equip.
2: Gràcies, Víctor. L'Elx continua la seua mini pretemporada sense els seus internacionals. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes, Martín Anselmi no está pudiendo contar en este stage de mini pretemporada ni con Lucas Cepeda, ni con Roy Revivo, ni tampoco con Adam Boyar. Roy Revivo juega mañana con Israel, partido de Liga de Naciones, se medirá a la selección de Kosovo. Adam Boyar, con Marruecos sub-23, también se va a medir en dos amistosos a Mali y Tanzania en categorías inferiores, mientras que Lucas Cepeda no pudo actuar anoche en el partido de Chile tras la roja directa que vio en el partido ante Canadá.
2: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules ficarà en marxa una acció perquè hi ha molts espectadors davant el Jaén. David Esteve, bona vesprada.
6: Buena vesprada. El Hércules ha puesto en marcha una iniciativa este fin de semana para el partido del sábado frente al Jaén para potenciar la afluencia de aficionados, ya que el choque se disputa a la 1:00 p.m, una hora delicada y comprometida. De hecho, Beto Compañ ya se quejó la semana pasada y por eso los abonados van a poder retirar hasta 4 entradas al precio de 5 euros cada una para, como decimos, que haya un buen ambiente este sábado en el Rico Pérez frente al Jaén.
2: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
2: Adeu, fins demà.
1: I el d'avui ha sigut un dimecres de treva meteorològica, però molta atenció a demà dijous i a divendres. AEMET ha avisat d'un episodi de tempestes que poden ser molt fortes per a la vesprada nit de dijous i la matinada de divendres a la mateixa línia de la costa de Castelló i de València. Hi ha previstos ja avisos taronja per tronades que, insistim, poden ser molt fortes durant la segona meitat de dijous i la primera de divendres. Molts municipis estan prenent, de fet, ja mesures preventives. València, per exemple, ha suspès les classes als col·legis de la zona d'Anna i de les zones inundables. Emergències de la Generalitat avisa que, en previsió d'aquestes pluges i dels acumulats que generen, ha començat a desembassar aigua de l'embassament de Contreras. Podria créixer, per tant, el nivell d'aigua aigües avall, però de manera controlada i vigilada. Així està la Comunitat Valenciana a 30 de setembre de 2026. Ja tornen per ací, ja tornen per la ràdio. Marta García ayer i tot el seu equip, amb l'última hora de l'actualitat informativa, última hora de l'actualitat esportiva, a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0